0: Bona vesprada. L'alcalde de Xest, José Morell, ha assegurat avui davant la jutgessa de la Dana que quan la població va rebre el missatge de les alert, l'Ajuntament portava ja 4 hores rescatant veïns. Morell també ha assenyalat que la policia local va atendre eixe dia unes 400 quidraes d'emergència i que es van rescatar al voltant de 50 persones amb ajuda dels particulars. Els contem, per altra banda, que l'Associació de Víctimes de la Dana denuncia la utilització, diuen, partidista de la Mesa Permanent de Treball de la Generalitat. A més, ha rebutjat assistir a la tercera sessió després que el Consell hagi demanat que siga el Partit Popular qui impulsi la reforma de la Llei de Protecció Civil. I UGT Serveis Públics de la Comunitat ha remès un escrit de sol·licitud urgent a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies perquè insta a tots els ajuntaments valencians a paralitzar els treballs a l'aire lliure del personal per les altes temperatures. En pàgina de successos es compten que la Policia Nacional ha interceptat 8 armes de guerra i ha detingut a 4 homes en Alacant i Sant Vicent per en edats compreses entre els 21 i els 43 anys després d'una persecució per les carreteres d'esta província. Els arrestats portaven en un vehicle 8 fusells automàtics Kalashnikov amb els seus corresponents carregadors. I també 2 castellonencs estan entre els 13 ferits que han tingut que ser evacuats a l'hospital per en Sant Fermín, en l'encierro de Huy. Es tracta d'un jove de 27 anys d'Almassora amb pronòstic lleu que té un traumatisme al muscle i un altre home de Castelló de 34 anys també amb pronòstic lleu.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Onda Cero Gandía, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Onda Cero. Más de uno.

0: la veritat és que això està fent-se ja un sí, poquet sí. massa farragós.
1: Sí, sí.
0: Bueno, Llovina, vosaltres sempre preocupats per els temes socials, a més els temes socials importants. Esta nova idea que acabes de presentar, m'agradaria que la desenvolupés una miqueta per als nostres oients. Gandia impulsa 3 edicions de l'Escola d'Acollida i, en fi, compta.
1: Bueno, pues la veritat és que era un tema que teníem pendent, perquè hi ha molts municipis que ho tenen, i bueno, el que hem aconseguit és que en el que és la Direcció General de Diversitat ens hagi autoritzat tindre aquestes escoles i hem pogut fer-les perquè això fa que tu tinguis que tindre el professorat pertinent gràcies a un programa de la meva companya Elena Moncho, de l'àrea d'ella d'innovació i empresa, i que és Nexos, que és aquest programa que ens permet tindre gratuïtament el professorat, que podem subvencionar totes les despeses que hi ha i que ens permet això. Què és l'escola d'acollida? L'escola d'acollida és una oferta que es fa per a aquelles persones que estan en immigració o que acaben d'arribar per a poder integrar-les en la societat, que van a tenir coneixement de lo que és la llengua, de la cultura nostra valenciana, una miqueta el tema de les costums, dels saber, dels drets i els deures que tenen, i això els permeti integrar-se millor en la nostra societat. Per tant, en aquests programes el que se fan és que tenen una formació, que en aquesta formació va permetre-los després pues, més fàcilment pues, regularitzar-se i sobretot estar integrats en les costums i els amics que tenim en el que seria en nosaltres com a comunitat valenciana o com a Gandia. I per tant, ja dic que és un tema que molts municipis ja ho tenen fa molt de temps, Gandia no havien pogut tenir perquè han de comptar que són programes que impliquen la contratació de professorat, de diverses matèries, de llengua, en aquest cas de literatura, d'història, necessites tindre un professorat important, d'habilitats també, perquè tinguin a fraccionar-se. I bueno, la veritat és que estem contents d'haver aconseguit això, que va fer que moltes persones pues, tinguin després millor facilitat per a poder-se regularitzar i també, sobretot, per al tema de poder-se integrar en la nostra ciutat.
0: Bé, de qualsevol manera, se m'ocorreix que també, encara que no siga ni molt menys l'objectiu, però també aprofita, això de l'escola d'acollida també aprofita per a saber més o menys el perfil de la gent a acollir, no? Perquè se suposa que si uno està interessat en la cultura i en la història del puesto on ha vingut, se suposa que també estarà d'alguna manera interessat en integrar-se i per lo tant en trobar treball. En això també els ajudeu?
1: És que efectivament, el que tu dius és que el que ells tenen ahí, que en aquesta escola cria, que és en aquest cas per part de la conselleria, que són programes oficials, es permeten, a part de, com ha dit, conèixer també els seus drets, però també els seus deures que tenen respecte quan arriben a un país, no? Perquè, bueno, jo sempre dic que és un repte per a la persona que arriba de fora, un repte que tindrà que conèixer la llengua, és un repte dels costums, els hàbits, i entonces aquesta escola el que fa és donar les aquestes eines perquè més fàcilment s'integren el que tu estàs comentant i d'una manera que després pues, tinguin accés al món laboral perquè tenen en aquest cas ja aquells cursos que demana la Generalitat per a poder, quan fan les seves sol·licituds, diuen, jo ja he fet aquest curs, ja estic format, ja conec la llengua i per tant tenen més fàcil accés al treball i sobretot són persones que saben els empresaris o les persones que vagin a contratar-les que estan preparats en aquest cas en tots aquests aspectes. Per tant, el bon en aquest cas, i he dit que agraït molt al departament d'Elena Moncho, pues, que aquest programa és un Erasmus que es va demanar europeu, ens hagi permès fer endavant, perquè és un tema, ja dic, que teníem molt de temps pendent des de la meva àrea de cooperació i migració, i això ha fet possible en aquest programa pues, que puguem donar aquesta oferta, que el que fa és que Gandia al final sigui una ciutat més integradora i que tinguem les persones més preparades i sobretot les persones que van a poder conviure i, bueno, hi ha molts casos, no? Pues, de persones que estan cuidant, pues, aquestes persones que estan cuidant les persones majors, pues, saben quin tipus de cuina, com fer el menjar d'ací, com atendre-los, com aquests hàbits que tenim nosaltres com a valencians, veritat, i això és importantíssim. Per tant, ja dic que estem molt contents d'haver aquest programa que tornarem ara a tornar a teixir la subvenció, tornarem a demanar-lo perquè tinga continuïtat, perquè que és un programa important i molt potent i que, bueno, pues, ja sabeu que... Pues,

0: pels ajuntaments, a nivell econòmic estem sempre en problemes i és difícil, però bueno, gràcies a aquestes ajudes europees ens permetixen portar endavant programes que ajuden a que la ciutat estigui més qüestionada socialment i en aquest cas molt més millor.
1: Bé, ho heu presentat en societat, no?, per dir-ho d'alguna manera avui.
0: Sí, van començar el dia 1, és la primera escola, són 20 persones, i després en setembre s'hi faran dues escoles més, i jo ara dic, com ha tornat a eixir la convocatòria, tornem a presentar-lo perquè és un programa que tinga continuïtat, perquè és molt bo que vagi a tenir continuïtat i que puguem, en aquest cas, facilitar la integració de les persones que ens arriben o que ja estan així. La veritat és que s'han fet de seguida i estem molt contents del perfil, també del professorat i sobretot perquè en aquests moments pues, fer programes que, bueno, que al final no ens costen diners a la societat nicandiana, pues, també és important. Hem d'intentar que les persones puguem fer els programes i que en el cost menor possible, donada la situació que sabeu que tenim econòmica a l'Ajuntament de Gandia, pues tot el que ens arriba de fora sempre ens ajuda un munt.
1: Detall molt important, el que no li costa diners, així que no ens comencem a profegar i a dir i a deixar de dir, i el que sol passar sempre que dona una circumstància pareguda a esta.
0: Clar, i són programes, a més, que estan promoguts per la pròpia Conselleria de Diversitat, o sigui que no importa el partit polític, perquè, clar, perquè si comprenen
1: la
0: importància de la integració per aquestes persones que arriben, que és molt important, donar-los les feines perquè puguen integrar-se.
1: Bueno, pues d'alguna manera, enhorabona per que s'hagi posat en marxa això ja, que ens posa a l'altura d'altres ajuntaments que ja havien començat esta bonica útil i necessària tarea d'acollir gent, sí, però acollir gent que tinga realment interès en involucrar-se en la causa i en el que és viure en Gandia o en la Safor. Lidovina, moltes gràcies per atendre-nos.
0: A vosaltres, com sempre, per donar-nos un espai. Moltes gràcies.
1: Adéu.
0: Adéu. Adéu.

0: 986-284-6486. Restaurante La Palmera. Muchos años de experiencia a tu servicio.
1: Más de uno. Oliva en la Onda. Toda la información política, social, cultural, deportiva y turística de la ciudad de Oliva a diario en la Safor Vallina en la Onda. Con Jessica Cánovas.
2: Continuem a Oliva en la Onda i ho fem fent un repàs per l'actualitat més immediata, actualitat que passa pels mercats de la platja dels diumenges. I és que la regidoria de mercats de l'Ajuntament d'Oliva ha informat que ja està en funcionament el mercat itinerant de la mitja galta de la platja d'Oliva. Cal destacar que aquest mercat s'ha incrementat enguany amb 8 parades més i en tindrà un total de 29. A més, enguany, com a novetat, s'ha afegit un segon mercat itinerant a la plaça d'Europa de caràcter artesà amb 4 parades. Els mercats estaran oberts tots els diumenges de juliol a agost i fins al 13 de setembre, més el dissabte festiu del 15 d'agost, el dia de la Mare de Déu d'agost. Tant el mercat de la Mitja Galta com el de la plaça d'Europa estaran oberts a partir de les 6 i mitja de la vesprada. També tenim que parlar que davant el nivell de preemergència pel risc d'incendis forestals, convé recordar les actuacions executades a Oliva en matèria de prevenció d'incendis forestals. Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Oliva, Enrique Parra, el risc d'incendi sempre existeix, més quan s'ha tingut una primavera tan plujosa i tanta vegetació ara mateix a les zones de muntanya, però del que es tracta és de minimitzar el risc que podria tindre un gran incendi, sobretot per a les zones poblades i a prop dels terrenys forestals. En aquest sentit, informen que des de 2024 s'han executat un total de 9 faixes perimetrals amb una inversió de 161.000 euros a les zones del Tossal de la Creu Nord, a Santa Ana Nord, al Tossal Gros de Bellavista, al Tossal de la Creu Sud, Santa Ana Sud, Sant Antoni, Xiricull, Camí Font del Garrofer i Sant Pere. A més, està prevista l'obertura de 3 noves faixes durant els pròxims mesos al Tossal Gros de la Font, Panorama 2, i a l'antic campament del Carritxar d'Oliva. Altres actuacions executades per part de l'Ajuntament d'Oliva són la senyalització de les urbanitzacions enclavades en terreny forestal amb la instal·lació de senyalística preventiva i d'emergència en relació amb els incendis forestals i la millora de la pista forestal de Covatelles. També s'està actualitzant el pla local de cremes i es preveu fer el mateix amb el pla local de prevenció d'incendis forestals amb objecte de minimitzar el risc d'incendis forestals. També tenim que recordar que per anar obrint boca davant de la pròxima celebració, la Federació de Moros i Cristians d'Oliva ha organitzat el tradicional concert de música festera que un any més estarà a càrrec de la banda sinfònica de l'Associació Artístico-Musical d'Oliva i la colla Sarabanda de Dolçainers i Tabaleters d'Oliva sota la direcció que serà del mestre de l'Associació Artístic Musical d'Oliva, Miguel Ángel Grau Martínez. El concert compta amb la col·laboració de les regidories de música i festes de l'Ajuntament d'Oliva. En concret, serà, recordem, aquest diumenge 12 de juliol a les 8 i mitja de la vesprada a la plaça de la Bassa d'Oliva amb assistència lliure i gratuïta. Sens dubte, una oportunitat immillorable per gaudir de partitures ben conegudes que normalment se senten en cercaviles amb tota la seva complexitat musical. Podeu trobar el programa a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Oliva. I fins ací, Oliva en la Onda, els esperem demà amb més informació d'actualitat municipal.
1: Des de Oliva te lo contamos todo. Más de uno.
3: Sexual a una menor trans en València. Bona vesprada i no és l'única. A Alacant, la Policia Nacional ha detingut a dos empleats d'una discoteca també per la seva presumpta implicació en una agressió sexual denunciada per dos joves. Una d'elles

0: també és menor d'edat. En seguida us contem aquestes i altres notícies. Ho fem com cada dia fins a les 2 en punt. El control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. Comencem per València. La Policia Nacional investiga la violació d'una menor trans de 17 anys després de ser intoxicada amb droga alfa i ha detingut a un home com a presumpte autor de l'agressió sexual. Amparo Sánchez.
1: La presumpta violació es remunta al passat 25 de juny, quan la víctima va acudir a casa del presumpte agressor després de que este s'oferira per Instagram a donar-li suport emocional per haver sigut rebutjada per un xic la nit de Sant Joan en assabentar-se que no havia completat la transició de sexe. Segons ha detallat el periòdic Levante, l'agressió sexual es va cometre després que la jove prenguera una beguda que contenia la droga alfa, una substància sintètica amb efectes estimulants, i després començarà a trobar-se malament i es despertarà ja nua. La menor va contar el succeït a la seva mare, que la va traslladar a l'hospital, on van confirmar que havia consumit la droga malgrat que ella no havia sigut conscient d'això. La Policia Nacional va detindre divendres passat el presumpte agressor, que ja ha sigut posat a disposició judicial. La investigació policial està tancada i ara serà el jutjat qui es faci càrrec del procés.
0: I de València a Alacant, on la Policia Nacional també ha detingut a dos empleats d'una discoteca per la seva presunta implicació en una agressió denunciada per dos joves de 17 i 18 anys. Va ocórrer en la matinada del dissabte del 27 de juny, quan van accedir les dos al local després d'haver sigut convidades per un Relacions Públiques. Redacció d'Alacant, Juan Carlos Fresneda.
2: Según han relatado, en el local entablaron una conversación con los dos trabajadores mientras las invitaban a varias consumiciones. La menor ha explicado que en un momento de la noche se fue al aseo acompañada por uno de ellos, y aunque el encuentro comenzó de forma consentida, la situación cambió cuando el ahora detenido sobrepasó los límites que ella le marcó. La joven sostiene que le pidió que se detuviera y que manifestó su intención de marcharse, pero el empleado habría continuado y la menor acabó denunciando una agresión sexual con penetración. La otra víctima, de 18 años, ha denunciado que el otro detenido supuestamente le hizo tocamientos en las nalgas y en los pechos sin su consentimiento.
0: Y un jove de 21 anys d'Alfarb ha mort ofegat al riu Xúquer en l'àrea recreativa de l'Esgoletja, a la localitat de Sumacàrcel, a la Ribera Alta. Es tracta de la primera víctima mortal d'este estiu en la zona. Esta tragèdia reauri, això sí, una greu problemàtica crònica, i és que les localitats d'Antella i Sumacàrcel veuen com en estos mesos es produeixen ofegaments mortals al riu. Riu Onda Cero, la Ribera, Virginia Delgado.
3: La massificació turística i els corrents perillosos converteixen el Xúquer en un punt crític, reavivant el debat sobre la necessitat d'una major vigilància. Per això l'alcalde de Sumacàrcer, David Pons, demana molta precaució als banyistes i una major implicació de les administracions superiors.
4: Primer que res, pues, lamentar moltíssim l'ocorregut, i des d'ací volem traslladar els nostres condols a la família, traslladar el missatge de que, per favor, que la gent que vingui al riu, que és molta, que no se confien, que el riu té els seus perills, encara que pareguin aules tranquil·les, i també, pues, demanar una vegada més ajuda a les administracions superiors per a poder gestionar aquestes èpoques d'estiu en els nostres pobles, que es veien desbordats, que tenim uns mitjans limitadíssims i que fem molt més del que està en les nostres mans i de les nostres competències.
3: L'Ajuntament d'Alfarb ha decretat dos dies de dol oficial per la mort de Sergio, de 21 anys.
0: La Comunitat Valenciana continua immersa en una onada de calor que ha fet que esta passada nit es tornen a registrar temperatures de fins a 31 graus, per exemple, en alguns municipis, com ara Aigües, en Alacant. Calor que continuarà tot el dia d'avui, encara que baixen una miqueta els termòmetres. Andreina Prietri.
5: L'Agència Estatal de Meteorologia manté per avui la vista taronja per altes temperatures a l'interior i litoral sud de València, i en el litoral d'Alacant i a l'interior nord de València. Des d'Inforatge, el meteoròleg Juan Benedito advertix que encara que suavitzen avui les temperatures, de cara a la próxima semana torna la onada de calor.
6: A partir de mañana, esas temperaturas bajan de forma considerable, sobre todo en el interior y en el litoral. Y en zonas del interior, este descenso será más acusado. Y estas temperaturas y este ambiente soleado, tranquilo y estable seguirán también durante el fin de semana y primeros días de la semana que viene. Aunque habrá que estar atentos, porque parece que en zonas del interior, a partir del lunes, martes de la próxima semana, este calor volverá a ser bastante intenso.
5: Recordar que avui el nivell de preemergència de risc d'incendis forestals és extrem en tota la Comunitat Valenciana, amb alta probabilitat de tempestes seques a l'interior de Castelló i en el litoral de Castelló.
0: I amb l'incendi de Soneja ja estabilitzat i controlat, avui el conseller d'Emergències Interior, Juan Carlos Valderrama, ha participat en Castelló en la signatura del protocol de coordinació entre els bombers de l'Ajuntament i el Consorci Provincial per a millorar la resposta davant d'emergències en zones limítrofes. Anem fins a Castelló, Juanjo Tobar.
7: Sí, segons ha explicat el conseller a Castelló, l'acord permetrà actuar amb més rapidesa i eficàcia, reforçant la coordinació dels operatius del 112 a la Comunitat Valenciana.
8: que se pueda coordinar mejor desde el 112 Comunitat Valenciana todas las llamadas que se realicen por un accidente, por un incendio o por cualquier emergencia que se produzca en la provincia.
7: Valderrama ha destacat que amb aquesta assignatura tota la Comunitat Valenciana disposa ja de protocols d'aquest tipus en les zones limítrofes.
0: I l'alcalde de Xes, José Morell, ha assegurat avui davant la jutgessa de la Dana que quan la població va rebre el missatge de les alert el dia de la riuada, l'Ajuntament ja portava 4 hores rescatant a veïns. Alejandra Carrillo.
9: Ha explicat José Morell que el consistori va activar mesures preventives des de primera hora. Va tancar els accessos als barrancs, va suspendre les activitats de la vesprada i va evacuar a desenes de persones davant l'avanç de les inundacions. L'alcalde de Cheste també ha assenyalat que la policia local va atendre unes 400 cridades d'emergència i que es van rescatar al voltant de 50 persones amb ajuda de particulars.
0: I l'Associació de Víctimes d'Anna 29 d'octubre critica la manera en què la Generalitat vol dur a terme la reforma legislativa sobre inundacions que correspon a les Corts. Afirmen que el govern valencià ha manat que es tramite a iniciativa del Partit Popular i no d'altres partits o consensuada entre ells. Marilo Gradolís, la presidenta d'esta entitat.
10: La Generalitat no pot convertir les víctimes en un instrument de legitimació política i menys encara traslladar a l'opinió pública una imatge de consens utilitzant genèricament el nom de les associacions de víctimes sense identificar quines entitats han participat en l'elaboració del document i quines no.
0: En crònica política, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, continua sense ser ratificat com a candidat del PP a la reelecció. Avui ha coincidit amb Miguel Tellado, secretari general del PP, que li ha dedicat bones paraules, però que no ha arribat a confirmar-lo com a candidat a les pròximes autonòmiques. Ramon Pérez.
11: Ha sigut el fòrum Nueva Economía a València. Pérez Llorca afirma estar vivint-ho amb tranquil·litat. Cal evitar divisions internes, diu, per a revalidar la presidència de la Generalitat.
12: Mientras tengamos discusiones internas, nunca seremos un proyecto solvente de gobierno. Y cuando aprendimos eso, empezamos a ser alternativa de gobierno. Por lo tanto, yo les puedo asegurar que hemos aprendido de los problemas del pasado y que iremos todos unidos a refrendar las diputaciones y la Generalitat de las próximas elecciones.
11: La seva dedicació a la comunitat, diu Pérez Llorca, és exclusiva en referència a la candidata socialista Diana Morant. I sobre compromís, el líder popular hauria fet fora Mònica Oltra del partit.
12: Una persona que se va a sentar en el banquillo por nada menos que haber tapado el abuso a una menor, esa no es que en mi partido no volvería a presentarse, es que mi partido ya no sería ni militante.
0: Precisament a este desdit juny de Nueva Economía Forum, el president ha donat per aprovats els pressupostos de la Generalitat d'enguany, que eixiran previsiblement en 2 setmanes, però amb un advertiment a Vox, Ramon.
11: Sí, avança Pérez Llorca que el PP no aprovarà res de Vox que no el sembli bé. No hi haurà en este sentit retallades a sindicats o patronal.
12: Yo creo la labor de los sindicatos y creo la labor de la patronal. Y en esa posición me voy a mantener y lo voy a intentar defender. Y respecto a la Academia Valenciana de la Lengua, yo soy un defensor. Es ser que discrepe de alguna forma de procedir que han tingut els membres de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Però que és que sóc un defensor de la institució.
11: El president de la Generalitat ha anunciat una nova llei del sòl per a afavorir la construcció de vivenda protegint l'entorn i més inversions en la climatització de centres educatius.
0: Abans d'acabar, us recordem que l'Agència Estatal de Meteorologia manté per avui s'ha vist taronja per altes temperatures encara a l'interior i litoral sud de València, també al litoral d'Alacant i a l'interior nord d'ací de la província de València. I també hi ha per emergència, per risc d'incendis forestals, el nivell és extrem. Arribem així a les 2. Continuen així a Onda Cero. Adéu.